0: El 12 d'agost que resta núvol l'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats, al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic mercat del dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí baixa el grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts, des de les 9 del matí fins a les 2 i mitja de la matinada. O també en el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudis d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament de Castelló.
1: No dejes que tu verano sea así. Sumérgete en Arenal Sound. Mike Towers, Dimitri Vegas, Ana Mena, JC Reyes, RVFV, De La Osa, Leire Martínez, Álvaro de Luna y muchos más te esperan del 30 de julio al 2 de agosto en Burriana. No te quedes fuera de esta fiesta y consigue tu abono en arenalsound.com, porque no hay verano sin Arenal Sound. Con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo de Castellón.
2: ¿Has metido en la maleta los bañadores de los niños?
3: Sí.
2: ¿Y los pantalones largos por si salimos a cenar?
3: También.
2: ¿Y los informativos?
3: Pues claro, cariño.
2: ¿Y los magazines?
3: Y los deportes y la mejor compañía.